0: un espai més ampli i amb més temps per aprofundir en allò que realment no ens interessa. Alguns diumenges posarem el focus en l'actualitat cultural, en les novetats, en els projectes que acaben d'arribar i en les persones que estan fent coses interessants al nostre voltant. I altres setmanes agafarem el mapa i ens acostarem a les nostres comarques, però d'una manera diferent, descobrint els municipis, les seues propostes, els seus espais i tot allò que pot formar part de la nostra agenda cultural. El canvi no patiu és senzill. Menys preses i més temps per a cada història. I ara sí, comencem.
1: Obrim el micròfon a la cultura amb una conversa amb ànima i arrels. Una veu convidada amb una mirada pròpia.
0: La literatura infantil a dia d'avui és una porta oberta al món. En Mamadou, l'autor de Picassent, Boromachancoses, ens convida a viatjar entre el Senegal i les nostres comarques a través de la poesia, endevinalles i del xoc amb les paraules. Un llibre que ens recorda que, malgrat les distàncies, hi ha moltes més coses que ens uneixen que no les que ens separen. Amb les il·lustracions de Julia Sala, Mamadou és una invitació a descobrir altres cultures des de la curiositat, però també des de l'empatia i l'alegria. Avui conversem amb l'autor per a que ens descobrisca millor el seu univers. Boro, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada. Encantada d'estar així amb vosaltres.
0: Boro, d'on ve Mamadou? Hi ha alguna experiència personal darrere que t'ha portat a acostar la cultura senegalesa?
2: Doncs Mamadou ve de molt lluny perquè jo crec que ve un poc de l'experiència del nostre dia a dia i de tot allò que hem anat replegant al llarg del temps. Vaig treballar ja fa molts anys en persones que venien migrants, que venien de països africans, i algun d'ells es deia Mamadou, i també per circumstàncies personals, la meva família s'ha dedicat tota la vida a la terra, també he coincidit amb molta gent que ha vingut de l'Àfrica i també a mi se nom, i després ja per últim soc mestre i tinc la sort de poder treballar amb alumnes de tota classe, de tota procedència, i m'ha passat moltes vegades que darrere d'ixe pobret que dius d'un xiquet que ha vingut en unes circumstàncies com ha vingut, doncs hi ha molt ahí amagat. I d'ahir un poc naix la necessitat d'abordar un poc totes aquestes coses.
0: Clar, perquè com hem dit, el llibre partís de la idea de que hi ha més coses, no?, que ens uneixen que les que ens separen. Quina va ser la primera semblança al teu parecer que vas dir entre les dues cultures? Ací hi ha un llibre.
2: A veure, tot això naix també quan va passar allò de la guerra entre Rússia i Ucraïna, que d'alguna manera la societat es volcava a rebre a les persones refugiades d'una determinada manera, i segons d'on vinguen són millors rebuig que si venen d'un altre lloc, no? Sí. I tot això doncs, em va cridar un poc l'atenció, perquè jo tenia a classe alumnat que d'alguna manera fins i tot la conselleria per a l'alumnat ucraïnès, i dius, bueno, tenim alumnat de tota classe, no? I no s'ha fet aquest esforç amb altra classe d'alumnat. Aleshores, jo crec que naix a partir d'ahir de voler un poc corregir aquesta diferència de tracte de si ve una persona amb un cert nivell econòmic, si ve així, si ve en un avió, si ve en una barqueta, i tot això, d'alguna manera, jo crec que és pentar al naixement de Mamadou. Val? I aquesta idea de buscar tot el que hi ha darrere i de centrar-se sobretot en allò que ens uneix més que en allò que ens separa.
0: En aquest cas has triat la poesia i els xocs de paraules per contar aquesta història. Per què creus que aquest llenguatge arriba també als més menuts?
2: Doncs, com he dit abans, el tema de treballar a l'aula, la poesia és una de les... Jo sempre dic que és una de les germanes pobretes de la literatura infantil. Una de les, la germana pobreta per a mi és la poesia infantil. Aleshores, jo sóc un amant de les causes perdudes i vaig decidir en el seu dia començar a fer poesia infantil. Entre altres coses, perquè provoca moltes rialles entre xiquets i perquè d'alguna forma treballem moltes coses, no? Treballem el ritme, treballem les diferents figures poètiques, hi ha possibilitat de fer poemes visuals i d'alguna forma connectar un poc els xiquets i les xiquetes en el gust per jugar amb la llengua, amb les paraules, i això en aquestes edats jo crec que és clau. I per això un poc jo crec que ve l'interès també per la poesia. I bueno, ja això és una altra cosa, però també resulta que jo tenia una àvia que tingui la sort de criar-me amb persones de principi de segle XX. Val? I va passar que la meva àvia era una persona que no havia eixit massa del poble en aquell moment, i ella conservava moltes frases fetes, molts poemes, molts refranys propis de l'època, no? Un context eminentment rural, i jo en tot allò el que feia era que m'ho anava notant. Aleshores, totes les que anava dient jo me les anotava, no? Pues mira, que estàs fent, sí. No sé, a lo millor dia creixeràs a lo ample con les carabasseres, no? Sempre tenia comparacions, sempre tenia frases fetes a la boca, i d'alguna forma jo crec que d'ahir també em ve un poquet d'interès.
0: En definitiva és una oportunitat, no? Llegir el llibre, endinsar-se per descobrir que és tota una

0: experiència per descobrir que tenim moltes més semblances que diferències entre les dues cultures.
1: Jo, sí, ara que estàs dient això, per exemple, una de les coses que he volgut també ressaltar, hi ha nen de menjalles, val? I jo d'endevinalles, faig endevinalles de menjars, li dic endemenjalles. Aleshores busque aliments que compartim, els valencians i els senegalesos. Sí. Aleshores es dic endemenjalles senegalanes, ¿vale? Perquè ni són del Senegal ni són valencianes. I què fem ahir? Doncs d'alguna forma brusquem aquests aliments que pensem que són nostres de sempre, però que no és cert, que compartim amb altres països, no? Pues està la tomaca, està el cacauet, està el meló d'Alger, totes aquestes coses, està la creïlla, i fem poemes per a tractar-ho, no? La paella valenciana, hi ha un poema que parla de la paella valenciana i es diu paella valenciana, en interrogant, perquè nosaltres pensem que la paella valenciana és nostra de tota la vida, de sempre, però s'hem parat a pensar d'on venen els ingredients originàriament? Bueno, pues és que n'hi ha qui venen de Perú, i aquí ve de Mèxic, i aquí ve de la Xina, i aquí ve de la Índia. I resulta que la paella és valenciana perquè ho diguem nosaltres, però tots els ingredients cada un ve d'un lloc. Bueno, sí. Pues aquesta reflexió és la que un poc se pretén també amb els poemes que apareixen així al llibre.
0: Doncs amb aquesta reflexió que reflectís al final tot el que tracta les tres parts de Mamadou, anem a deixar Boro Machancós, és autor de Mamadou. Moltíssimes gràcies per vindre a la ràdio pública, endinsar-nos en descobrir més, no?, aquestes semblances, aquestes diferències que a vegades pensem que podem tindre.
1: Totalment. I moltíssimes gràcies a vosaltres per la invitació a Edicions 96, per haver fet possible també, a Júlia per la il·lustració. En fi, que encantada d'estar així i quan vulgueu repetim.
0: Una abraçada.
1: Igualment.
2: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartada de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes. València.
3: Obrim les portes a les paraules que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
0: N'hi ha qui el preferís negre, amb llet, amb ametles o ben calent, però darrere d'un aliment tan quotidià com este, hi ha una història que ens porta molt més lluny del que podríem imaginar. Imma, bon dia de vesprada. De quin aliment parlem?
4: Endevina-ho. Perquè avui és el Dia Internacional del xocolata. Esta data es va fixar a França l'any 1995 com un homenatge al naixement de l'escriptor britànic Roald Dahl, el cèlebre autor de Charlie i la fàbrica de xocolata. El xocolata, o xocolata, com també es pot dir, és un producte alimentari que s'obté mesclant cacau refinat en pols i sucre finament polvoritzat, als quals se sol afegir canella o vainilla. Actualment en trobem de pur o negre, blanc o amb llet, i combinat amb tota classe de fruites. Ara gaudim de tota mena de textures, però històricament era una beguda que es prenia en unes tassetes ben específiques, les xicres. El notari Carles Ros ja explicava la forma tradicional de prendre'l, utilitzant el batedor de fusta dins d'una xocolatera per atraure-li la seva bromera característica. I per a quan vinga el cas de l'alegria del part, un lliurador de xocolata, que siga del més selecte, sucre beneït i canella, batedor que mulla i bat, xicres de bona pisa i farina de dacsa o blat, per si es vol fer ben espès, com li agrada al veïnat. I és que la popular expressió «les coses clares i el xocolat espès» va fer fortuna des del primer moment. Procedent de Mèxic, la paraula prové del terme «xocoalt», del nàhualt, «xoco», que significa «amarg», i «alt», que vol dir «aigua». Parlem, per tant, d'una beguda que en els seus orígens era amarga. No va ser fins l'any 1590 quan es va començar a afegir sucre de canya, canella i vainilla al beuratge, una recepta que ràpidament es va fer famosa a la cort espanyola. A la nostra terra foren pioners a Espanya, especialment en tres nuclis històrics: la Vila Joiosa, Sueca i Torrent. Gràcies al seu port marítim, la Vila Joiosa rebia el cacau directament de les colònies americanes, i és el poble on va néixer la primera fàbrica oficial, la Perfección. A Sueca parlem dels mestres del xocolata a la pedra i del xocolata de bollet, uns cilindres de xocolata pastat que es desfeien fàcilment per a fer a la tassa. I finalment, Torrent, que durant el segle XIX va viure una autèntica febre del cacau i va arribar a allotjar prop de 70 fàbriques i tallers de xocolata. Col·loquialment, també li diem xocolata a l'aixís, però avui ens quedem, sens dubte, amb el xocolata de veritat, el que és bo i sa.
3: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.

0: d'autor Elies Monjolí, que s'estrenarà en directe el proper diumenge 20 de setembre a les 7 de la vesprada a la Sala Rodrigo del Palau de la Música de València.
1: Que esperem reunir

0: Elies Moncholi és un cantautor de tall clàssic, de sensibilitat esmolada, gust melòdic exquisit i un nivell d'autoexigència infreqüent que barreja ambició artística i capacitat de treball en proporcions modèliques. El seu darrer treball, Univers Cavafis, musica un grapà de poemes de l'extraordinari poeta grec, en ajustada traducció d'Eusebi Llença. Es presenta en format de llibre disc que incorpora aquarels i dibuixos del gran pintor Alekos Fasianos. Per al concert de presentació del proper diumenge al Palau de la Música, Moncholi s'acompanyarà, entre d'altres, del trompetista David Pastor, de Borja Penalba a la guitarra i la cantant grega Alexandra Gravas, que participa també en l'enregistrament. Aquí escoltarem petites joies com Tot esperantes bàrbars, amb la Cobriem, amb un registre satíric i expansiu, o aquesta preciosa Siris, amb la qual ens acomiadem fins la setmana que ve.
1: Entre poesia, xocolata i lliçons per a la vida, sense passar volant ja el programa d'avui. Amb totes ho deixem abans, rebé una forta abraçada de Roberto Cervera a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.